Muchas gracias. Moltes gràcies, la senyoreta Andrea Motis. Moltes gràcies, estem molt contents. Estem molt contents de que heu vingut i de que mínim heu passat tan bé com ho hem passat nosaltres. Ho hem passat molt, molt bé. Moltes gràcies i fins una altra. Que sigui aviat. Moltes gràcies. Andrea Motis.